La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.

0: Altiu de Santa Teresa es el espacio que produce el Centro Sociocultural Car Revolta. Nos alegra comunicaros que se ha creado en Car Revolta una asamblea de jóvenes que tiene previsto la programación de conferencias, debates, exposiciones, actividades lúdicas y el establecimiento de un cineclub. ¿No es así, Josep Martínez? Buenas tardes.
1: Bona vesprada, Enrique. Sí, el passat 17 d'abril es va constituir l'Assemblea de Joves de Car Revolta. Esta iniciativa ocorre en un moment especialment significatiu i per això ens fa tanta il·lusió. És significatiu perquè coincidís amb el 25è aniversari del projecte de Car Revolta. Hem demanat a un dels impulsors, Nereu Soto, que ens conte una mica més els objectius que tenen.
2: El passat 17 d'abril es va constituir oficialment l'Assemblea de Joves de Car Revolta i concretament ho fa coincidint en un any de celebració pel 25 aniversari de la casa. També hem de dir que no és exactament una coincidència, sinó un acte intencionat. L'Assemblea de Joves suposa un nou impuls per a Car Revolta, una aposta per incorporar noves mirades, energies i formes de fer. El projecte fa un pas endavant per respondre a les necessitats actuals que tenim la joventut. Un espai propi on compartir inquietuds, generar debat i articular respostes davant les incerteses del present. La nostra intenció és consolidar un espai assembleari estable. Alhora, impulsar una programació cultural i social que dinamitze la participació juvenil dins de Car Revolta.
1: Benvingudes, benvinguts a una nova emissió del 10 de Santa Teresa, el programa de Car Revolta. Avui, en la part central, el company Adelí Martínez entrevistarà dos representants del Festival de Danses de l'antiga Corona d'Aragó. El programa continuarà amb la secció en roig al calendari, que presenta també Adelí Martínez, i l'agenda de Car Revolta per als pròxims dies.

0: Anem ja amb l'entrevista a Mirene López i Josep Vidal, membres del comitè organitzador del Festival de Danses de l'Antiga Corona d'Aragó de Castelló de la Plana. Bona vesprada, Adelí.
1: Hola, Josep. Avui tenim amb nosaltres a Irene López i Josep Vidal, membres del comitè organitzador del Festival de Danses de l'Antiga Corona d'Aragó, que se celebrarà els dies 8, 9 i 10 de maig de 2026 a Castelló de la Plana. Hola, els dos.
2: Hola.
3: Hola, què tal?
1: Comencem amb tu, Josep. Com recordes els inicis del Festival de Danses, ara que arribeu a l'edició número 41?
2: Amb molt de carinyo, perquè jo ja era molt jovenet en aquella època, i va ser el grup Castelló qui va tindre la magnífica idea de crear a Castelló la iniciativa d'un festival que fora reivindicatiu i que fora al mateix temps representatiu de les danses. Això va agradar tant que a l'any següent ja era la Junta de Festes qui incloïa en les festes de la Magdalena el Festival de Danses, que després a poc a poc va anar canviant perquè en festes de la Magdalena no podia ser organitzar una cosa tan important com era el festival.
1: I quina era la idea fundacional del festival i com ha evolucionat amb el temps?
2: La idea fundacional era reivindicativa, perquè cal situar-nos en aquella època de transició política i, per tant, en aquell moment se volia l'Estatut d'Autonomia, es volia una reivindicació del poble valencià, reivindicació lingüística, perquè veníem d'una dictadura. I, per tant, la idea del grup Castelló va ser crear un festival en el qual se reivindicara tot això dins del que seria el marc històric de l'antiga Corona d'Aragó. I això és el que ha donat aquesta diferència especial al festival, ser únic de balls i de representació dels territoris de l'antiga Corona d'Aragó.
1: I, Irene, en l'actualitat, qui organitza el Festival de Danses?
3: Actualment el Festival de Danses l'organitza la Federació de Grups Folklòrics de Castelló, que està formada per 5 grups de danses i la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló. Els grups que organitzen són el Forcat, l'Escola de Dansa Castelló, el grup Ramei, el Millars i el grup Castelló, a més de la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló.
1: A quins desafiaments d'organització s'enfronta un festival com aquest?
2: Jo us parlaré primer d'abans, del principi del festival, bueno, hasta farà l'any 2000. El principal problema era l'envergadura que tenia este festival, com li donaves cabuda tant en l'allotjament per noctar esta gent i com manejar a tot este personal que anava per ací per Castelló, que podien ser navegades de 8 i 10 grups de diferents nacionalitats, en guies, traductors. És que era tot molt complicat. I això era el desafiament més gran. A més de que venien en molts dies, perquè se podia permetre en aquell moment, i per tant els havies d'ocupar. Se feien, per tant, visites escolars, a instituts, per a que ells mostraren a l'hora del pati o després del pati, demostraren un poc el seu folclore i se relacionaren també amb la gent. A banda, també se feien tallers públics al carrer per a que la gent poguera dependre. Tot això requeria un gran sistema d'organització que calia el recolzament de l'Ajuntament i calia també un lloc, com era la Casa de la Cultura al carrer Antoni Maura, i com també era el fer d'uns diners a disposició per a poder fer tota aquesta labor tan important.
3: En canvi, actualment jo crec que sobretot els reptes als que ens enfrontem són reptes a nivell organitzatiu en relació als papers i a tota la burocràcia que cal fer, tot el que cal presentar a les diferents institucions i a l'Ajuntament. Al final, la gent que està organitzant el festival és gent que ho fa voluntàriament en el seu temps lliure i a vegades som incapaços d'abarcar totes les tasques que hem de fer a aquest nivell. I d'altra banda, jo crec que seria el tema del pressupost, que cada vegada contem en un pressupost que se manté o que se va reduint amb els anys i, en canvi, les despeses a les que hem de fer front són cada vegada més grans.
1: I centrant-nos en l'edició d'enguany, ens podeu parlar del format del festival?
3: El festival consta de 3 jornades que se fan totes a la plaça Major. La primera és el divendres a les 9:30, que és la inauguració amb les actuacions dels grups participants. Dissabte és el dia un poc més especial, ja que de matí se fa un taller de danses tradicionals a la plaça Major, que és oberta a tot el món. I de vesprada una cercavila i la segona jornada, que també serà a les 6:30 a la plaça Major. I diumenge tenim la cloenda del festival, que és a les 6 també a la plaça Mator. De totes formes, tant a les nostres xarxes socials com a la web, els oients poden complementar aquesta informació. M'agradaria afegir també que el cartell, com tots els anys, l'han fet alumnes de l'Escola d'Art i Superior de Disseny mitjançant una espècie de concurs intern en el que els professors i els membres de l'organització hem triat un cartell guanyador que, com tots els anys, és molt bonic.
1: Un aspecte característic del festival són els grups convidats. Quins són els grups convidats en aquesta edició?
3: Enguany comptem amb 4 grups participants. Els 3 primers representen a territoris de l'antiga corona d'Aragó i tenim el grup folclòric Sa Colla de Sant Rafel, que ve d'Eivissa i representa les Illes Balears, el grup folclòric Alt Aragón de Jaca, representant Aragó i representant a Catalunya a l'Esbar d'Ensaire de Tarragona. I a banda sempre convidem a un grup de fora de la corona d'Aragó, que enguany és el grup de dansa popular Maria Tanase de Valàquia, a Romania.
1: I com es seleccionen els grups participants i quins criteris es tenen en compte?
2: Els criteris sempre són parelles mixtes, majors d'edat, en música en directe i que representen el folclore i la música del territori al qual ells estan representant. Això són els criteris bàsics. Després, a l'hora de seleccionar, jo faria un abans i un ara. En l'abans, l'oferta era molt gran, ja podies triar molt, se buscava molt la qualitat, demanaven vídeos d'actuacions per a poder fer una selecció que fora digna del que se volia mostrar. Avui en dia és molt dificultós perquè n'hi ha molts menys grups i menys possibilitats de poder portar als grups de fora. En la qual cosa, de vegades, en el que te trobes és el que portes perquè és que no es pot ser massa selectiu.
1: I una cosa que ja... Així, en el que portem d'entrevista, t'agradaria que parlàreu del paper de l'Ajuntament de Castelló en la continuïtat del festival.
2: L'Ajuntament de Castelló sempre ha sigut la base i l'impulsor del festival. Els seus regidors de cultura, tots els que han hagut, sense excepció, han posat molt d'esforç en que el festival continuara i per això hem arribat a la 41a edició. Ells són els que han donat el suport sempre a que se poguera fer els propòsits i els objectius del festival, en la qual cosa volem donar les gràcies a tots ells. La continuïtat, sempre que l'Ajuntament puga tirar endavant, està assegurada, perquè voluntàriament els grups de Castelló sempre estaran al costat de l'Ajuntament per a poder dur endavant un projecte tan il·lusionador com és el Festival de Danses.
1: A nivell de públic, quina rebuda té el festival?
3: El festival té una rebuda molt bona perquè, si no, no hauria aguantat 41 edicions. Al final, el públic també és el que fa possible el festival perquè una cosa així només se fa si a la gent li agrada. I la veritat és que durant totes les edicions i les 3 jornades del festival n'hi ha gent omplint la plaça major, pel que en aquest aspecte estem molt contents.
1: Passem a parlar ara de les danses tradicionals. Quina vitalitat té avui en dia el món de les danses tradicionals al País Valencià?
2: És tot molt relatiu avui en dia, perquè se mesura per quantitats i pense que això no és just, perquè qui domina els mitjans de comunicació és el qui més quantitat d'oients i d'adeptes té. La música tradicional té un públic, és un públic fidel i és un públic existent, de veritat. I al igual que en els balls i en les tradicions. De fet, tu vas a qualsevol poble en el moment de les festes i estan fent un ball pla o se fa un boreo, i n'hi ha molta gent participant, tant gent major com gent jove, de totes les edats, però sí que s'ha de reconèixer que no és de gran abast, sinó que és més bé una cosa reduïda, d'un món més reduït.
1: I per què considereu que és important preservar-les avui en dia?
2: És que les danses i la música tradicional i els balls, i al igual que també la indumentària, tradicions i costums, són part de la nostra identitat com a poble. I, per tant, el fet de voler-les preservar i que és tan important preservar-les perquè som nosaltres, o sigui, és el nostre poble. Crec que és molt important que tant les autoritats com la ciutadania accepte que això és una part nostra. Una part que no podem renunciar perquè, com ja deia, qui perd les seues senyes per la identitat i nosaltres som valencians.
1: I quins són els principals reptes per a mantenir vives aquestes tradicions?
3: Jo crec que un dels principals reptes és el relleu generacional, no? I és que la gent jove s'implique i agafi un cert compromís en mantenir aquestes tradicions i en el que nosaltres respectem la dansa tradicional. I això pues, passa per donar a conèixer aquestes tradicions que moltes vegades la gent jove no coneix perquè no li arriben, i això passa des de l'escola, a l'institut, a les escoles de dansa que puguem tindre els grups, i també pot ser una mica més de difusió a les xarxes socials, per exemple, que és el que ara arriba als joves, i sobretot que això se vegi com part de la nostra identitat, com diem abans, i no com una cosa rància que només pertany a la gent gran.
2: És molt important també. O sigui, si li donarà un prestigi a lo que és la música tradicional i al ball i les danses. Han hagut molts intents, però després queda en quasi no res. I per tant jo crec que les escoles oficials hauria d'estar ahí dins el que és el ball, la música, les danses valencianes, perquè tenim un patrimoni molt ric que no se li està traient el profit, i gràcies a la voluntat del poble, de la gent, de diferents poblacions, que se manté, però que això hauria d'estar més potenciat i més visualitzat i al mateix temps protegit.
1: Relacionat amb això, podem parlar del ball perdut de Castelló, veritat?
2: Sí, ja que estem, podem parlar del ball perdut. El cap de setmana següent, el dissabte 16 de maig, tercer dissabte del mes de maig, celebrem a Castelló de la Plana sempre la ballada popular del ball perdut. Què és el ball perdut? El ball perdut és un ball pla, un ball de plaça, típic de per totes les comarques d'ací del nord valencià, i que en cada lloc se li diu d'una manera, i que a Castelló se li coneix per el ball perdut. Des de ja farà 13 o 14 anys que este ball perdut s'ha restaurat i els grups de la ciutat de Castelló el mantenen viu. De dues maneres, una ballant-lo de forma popular i participativa a la plaça Major el tercer dissabte del mes de maig, i una altra en la professó general de la Mare Déu de Lledó, la patrona, que ahir sí que ja és més restringit per lo que és la processó, i se va a vestigis de tradició. És participatiu, és una recuperació molt interessant en la que s'ha volgut plasmar una de les danses i dels balls més antics de la ciutat de Castelló.
1: I qualsevol persona pot participar en el ball perdut?
3: Sí, sí, la ballada és oberta a tothom i a més és fàcil que qualsevol persona participe. Primera, perquè la indumentària és de carrer i per tant tot el món pot anar, i sobretot perquè l'agrupació d'entitats del ball perdut organitza uns tallers per a que tot el món que vulgui aprendre este ball pugui fer-ho. Són els 4 dimecres anteriors a la ballada, per tant el primer se va fer dimecres passat, però encara queden 3 dimecres a les 9:30 per a poder vindre i aprendre el ball, que damunt se fan així a l'escola Carles Salvador.
1: I després de 41 edicions, quin futur imagineu o desitgeu per al festival?
3: Nosaltres desitgem que dure com a mínim 41 edicions més, però que si poden ser moltes més, doncs millor. Encara que per això pues, necessitarem seguir comptant, com sempre, amb el suport, sobretot de l'Ajuntament de Castelló i també del públic i de la ciutadania de Castelló que ve a veure el festival.
1: Gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Gràcies.
1: Hem tingut avui a Irene López i Josep Vidal, membres del comitè organitzador del Festival de Danses de l'Antiga Corona d'Aragó.

0: És ara el torn de En Roig al Calendari, l'apartat musical del programa que presenta Adelí Martínez. Bona vesprada de nou, Adelí.
1: Hola, Josep. Avui parlarem del Corre Llengua Germanat, que des del 19 d'abril dura la flama de la llengua de Prada de Complent a l'Alguer, passant per Catalunya, el País Valencià i les Illes. La gènesi del Corre Llengua remet a joves de Mallorca per la llengua i la intenció de recuperar el Corre Llengua que havia deixat de celebrar-se a Mallorca des del 2013. Així, la joventut està darrere d'una iniciativa que ha crescut fins a implicar 10.000 voluntaris i més d'un miler d'entitats per a convertir-se en una fita del moviment civil en favor de la llengua. 15 dies per festejar i reivindicar que la llengua i la seva comunitat de parlants són ben vius. No és la primera volta que es pot rodar una iniciativa semblant. El primer Corre Llengua va sorgir l'any 93 a Mallorca, inspirat en la Corrica del País Basc. El 95 es va començar a fer al País Valencià de la mà d'Acció Cultural i a partir del 96 la coordinadora d'associacions de la llengua catalana va agafar el compromís de portar el moviment a la resta de territoris. En els últims anys, tanmateix, l'activitat s'havia esquarterat i adaptat a les circumstàncies de cada territori. La flama del Corre Llengua ha entrat al País Valencià aquest matí pel nord i arribarà el dilluns 27 a Elx. El Corre Llengua entrarà demà a València coincidint amb la commemoració del 25 d'abril i s'unirà a les 6 de la tradicional manifestació fins a arribar a les 8:30 a Picassent, on la Gossa Sorda celebrarà el seu segon concert de la gira de retorn a Tornallom. Així convergiran el Corre Llengua Germanat i la tornada d'una de les bandes caudals de la música en valencià, de què escoltarem ara el tema a Tornallom, que recupera el so clàssic del grup i fa referència a l'intercanvi de feines del camp per a poder sobreviure. La cançó parla de la lluita pel present i pel futur. Va dedicada a les víctimes de la Dana i, per extensió, a tot el poble valencià, en especial a la joventut.

0: I animar amb la programació que tenim a Car Revolta en les pròximes setmanes. En primer lloc, vos informem que hi ha una exposició de Col·lectiva 27, Associació de Dones Artistes, que difon l'art contemporani en el món rural. Es podrà visitar fins al 2 de maig en la primera planta. Hi trobareu instal·lacions, fotografia, cultura i pintura amb obres de Ope Campo, Rebeca Catalán, Isabel Folgado, Rosa Marín, Quita Pardo i Imma Peiró. Divendres 27 d'abril, a les 20 hores, hi haurà un concert del grup Belgrat. L'endemà, dissabte 25 d'abril, des de les 5 de la vesprada, València Playground organitza una Impro Showcase Marathon. Passem a la setmana següent i dimarts 28 d'abril a les 7 i mitja, com cada dimarts de final de mes, tertúlia d'arquitectura. I divendres serà festiu, serà primer de maig, dia dels treballadors i treballadores, i després de la manifestació ens aplegarem a Car Revolta. Tenim dinar, la presentació d'una exposició sobre memòria històrica i un clàssic, el concert d'Impresentables. Cal que reserveu. L'endemà, dissabte 2 de maig, a les 20 hores, concert produït per Ruido Rosa, amb Error 97, Todo Bien, Todo Mal, Aniquiladora i Mimosas. Passem a la setmana següent i dilluns 4 de maig a les 7 de la vesprada al bar i a la primera planta s'inaugura l'exposició Visibilitzar les ODS. Eixa setmana l'acabem amb 3 concerts, tots tindran inici a les 20 hores. Dijous 7 de maig, concert d'Arroz con Cosas. El divendres 8 de maig, concert de Nogato. I dissabte 9 de maig, un concert organitzat per Carcosa Sessions amb Los Valientes i Los Brackets. I acabem ja amb la programació per a 14 de maig, amb un altre concert, també a les 8 i també organitzat per Ruido Rosa, en este cas amb Senyora Bionica. I l'endemà, divendres 15, a les 8, teatre. L'Eura desfarà els marges, Masovera 1948, per la companyia La Col·lectiva. Ara Rosa Oltra ens contarà els tallers que vos oferim este semestre a Car Revolta.
1: I ara, la informació sobre els tallers permanents que podeu trobar al Car Revolta. Tenim el curs de valencià, curs de llengua i història i cultura. Si voleu aprendre o millorar el vostre valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, aquest és el vostre taller. Tots els divendres de 10 del matí a 11 i mitja del matí, impartit per Manel Pérez. Taller d'art per adolescents, coordinat per Isabel Guirao. Serà els divendres de 5 i mitja a 7 de la vesprada. Taller d'art per adults. Serà un grup dedicat a promocionar tallers artístics autoinclusius, il·lustració, poètica de l'art, dibuix al natural, narrativa visual i tècniques pictòriques orientals. Serà els dissabtes quinzenalment de 11 del matí a 1 de la vesprada. Taller també impartit per Isabel Guirao. Finalment, tenim els tallers de ioga. Tenim dues classes. La classe de Yug Yoga, els dimecres de 9 i mitja a 11 i mitja del matí, impartit per Flori, i les classes de ioga dinàmic, els dilluns de 7 menys quart a 8 de la vesprada i els dimarts i dijous a les 2 i mitja de migdia, impartits per Quero Romero. Podreu trobar tota la informació actualitzada dels nostres tallers, així com els telèfons o correus de contacte i les aportacions o preus, en el nostre web www.carrevolta.org/tallers.

i ens acomiadem amb dues convocatòries importants per a este cap de setmana i una per al 4 de maig. La primera és una cita anual. Ja sabeu que Acció Cultural del País Valencià convoca sempre la manifestació del 25 d'abril, que en este

assistirà a les 18 hores de la plaça Sant Agustí de València sota el lema «Davant les agressions, som la força del país». I una cita mensual, en aquest cas per a demanar justícia, dignitat i reparació per a les víctimes de la Dana. La concentració del mes d'abril serà diumenge 26 a les 18 hores a la plaça de la Mare de Déu. I ja finalment vos comentem que dilluns 4 de maig a les 6 i mitja de la vesprada al Centre Octubre de Cultura Contemporània es presenta la plataforma Crida per la Unitat, en què participa Car Revolta i que és una iniciativa per a impulsar la unió de les esquerres de cara a les pròximes conteses electorals. I fins així el programa d'avui. Gràcies per escoltar-nos, amics i amigues. Oh!